ja els hi era la vida. Bé, que la, no serà perquè no queríem ser a música. Hem de veure a mi costa per quant més de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia innovar, eh?